0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: passin aquest estiu.
1: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Cabrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la. ¿Cómo puede

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
6: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
5: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
6: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
5: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
9: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
10: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
9: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
11: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Un dia normal en los Estados Unidos.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Yeah.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Bueno, yo te voy a decir la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir, porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar, yo lo que hago es transmitir.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et deixa dormir, Radio Abrera.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

també a l'estiu amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Aquest estiu...
6: Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, Solesa, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C25 a Espinelves, deixa un carril tallat direcció Lleida. A banda també una avaria, també a la mateixa via, però sense adornir dos or mort, deixa també un altre carril tallat. A banda, retencions habituals a les rondes i pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible dèbil.
3: Anem a intentar implicar la ciutadania com a corresponsable, no només donant-li consells de com ha d'actuar, de com ho ha de fer, de com s'ha de situar davant de l'emergència o de la incidència que es pot produir arran d'un incendi, que entenguin i apel·lem, no? Per això diem foc és foc i després quan veieu els vídeos s'entendrà molt millor, apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a la nit de Sant Joan i Protecció Civil fa una crida a la precaució i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió de riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I la primera onada de calor de l'any, amb temperatures que han superat els 40 graus a Ponent, ha elevat el risc d'incendis, com dèiem, agrícoles, coincidint també amb la campanya de la sega. Agents rurals, els grups especial de prevenció d'incendis forestals i els ADF mantenen un dispositiu especial de vigilància i control sobre el terreny. Les inspeccions comproven que la maquinària agrícola disposi dels sistemes d'extinció obligatoris i que es compleixin les restriccions del Pla Alfa en situacions en perill alt o molt alt. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a la via lateral i va sortir projectat. El conductor del vehicle va resultar il·lès i va donar negatiu també en les proves d'alcohol i drogues. La policia local investiga ara les causes d'aquest accident.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Laram. Hem mobilitat un accident a la C25 a Espinelvis, continua deixant un carrer tallat direcció Lleida. A banda també, una avaria a l'A27 a Constantí, sentit Valls, deixa també un altre carrer tallat en aquest punt. A banda, retencions habituals també a les rondes i a les vies de circulació intensa. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable entre la Garriga i Figaro. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per falsejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible dèbil.
3: Anem a intentar implicar la ciutadania com a corresponsable, no només donant-li consells de com ha d'actuar, de com ho ha de fer, de com s'ha de situar davant de l'emergència o de la incidència que es pot produir arran d'un incendi, que entenguin i apel·lem, no? Per això diem foc és foc i després quan veieu els vídeos s'entendrà molt millor, apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
2: Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el proper 10 de juliol. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i va sortir projectat. El conductor del vehicle va resultar il·lès i va donar negatiu en el control de drogues i alcohol.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dimarts 23 de juny a la nit se celebra la revetlla de Sant Joan i a Abrera s'han programat diverses festes. A la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc el tradicional sopar popular fins a la 1 de la matinada, amb ball de revetlla i música a càrrec de Nazarí Music Live. L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba també ha organitzat una revetlla amb sopar popular de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes l'inici de l'estiu al local de l'associació, a partir de les 8 del vespre, amb música, coca i cava. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat ha organitzat un sopar de germanor a partir de les 9, seguit d'un quinto de revetlla a partir de les 11 i l'encesa de la foguera a la mitjanit amb música a càrrec de DJ Colom a la pista del barri.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Des del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es fa una crida a la ciutadania per celebrar la nit de Sant Joan amb responsabilitat i de forma segura per a tothom. Per evitar els accidents, recordem alguns dels consells per a la manipulació de petards. Abans d'agafar-los, assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat. No els guardeu a les butxaques i llegiu les instruccions de cada article. En encendre els petards, no els subjecteu amb les mans, no els poseu a prop de la cara ni del cos, utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic com metxes i similars, enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps a retirar-vos, si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora o remulleu-lo, no llanceu mai petards contra ningú ni a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Els llocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases, no llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres i vigileu que no hi ha a la vora líquids inflamables. Tampoc no s'han de manipular els petards, no talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència i no fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fa metralla que pot fer molt de mal.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: A més, recordem que hi ha persones a qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar, com algunes persones amb trastorns mentals, el col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran. Per a les persones amb hipersensibilitat al soroll, es recomana utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar. D'altra banda, també repassem algunes mesures de protecció per a les mascotes, ja que durant la nit de Sant Joan, a causa dels forts sorolls que originen els petards i focs d'artifici, les mascotes pateixen diferents situacions que poden arribar a perjudicar la seva salut. Sempre que puguis, queda't a casa amb ella, baixa persianes, tanca finestres i deixa-la en un espai més enllà del soroll i la llum exterior possible. Porta sempre el gos lligat, si pot ser amb un arnès de seguretat, encara que normalment et faci cas, ja que els petards són imprevisibles i pot entrar en xoc per l'ensurt i fugir en un segon. Limita els passejos a les hores més tranquil·les del dia i no l'obligueu a sortir si no vol i el veieu bloquejat. Si ja saps amb antelació que el teu gos té por als petards, parla amb el teu veterinari de confiança per valorar la possibilitat de fer servir algun fàrmac. Mai administreu un medicament sense supervisió veterinària. I finalment recordem que fins al 15 d'octubre inclòs està prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn, ja que estem en temporada d'alta de risc d'incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d'espècies arbòries com les que no, així com en una franja de 500 metres al seu voltant. També es recorda a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l'obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol classe de residus vegetal o d'una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc.
0: Abrera Informació. Salut.
4: I durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan s'elaboren i es consumeixen milers de coques, productes típics d'aquesta celebració. Les coques, especialment les farcides, són productes que poden causar toxoinfeccions alimentàries si no es respecten les condicions d'higiene necessàries en l'elaboració i conservació. A més, l'increment de les temperatures característic d'aquesta època de l'any en el territori suposa un factor de risc associat al consum d'aquests productes. Igualment, és important adquirir les coques en un establiment apte per a l'elaboració o la venda d'aquests aliments. Són els encarregats d'oferir als consumidors productes que reuneixen les garanties sanitàries i alhora estan sotmesos al control oficial de les autoritats. Per gaudir de les coques amb seguretat, seguiu les següents recomanacions. Si les elaboreu, respecteu les normes bàsiques d'higiene: netejar, separar, coure i refredar. Si les compreu, feu-lo un establiment apte per a l'elaboració i venda d'aquests aliments. Trieu-ne el tipus, farcides o no, en funció de les possibilitats de conservar-les fins al moment del consum. Conserveu-les en fred, les que contenen crema o nata. Si no les consumiu totalment, retornar-les ràpidament a la nevera. I si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred, és millor preparar o comprar coques que es poden conservar a temperatura ambient o bé preveure'n l'elaboració o adquisició en el lloc de destinació. Trobareu tots aquests consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Ràdio Abrera, la informació més propera.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: 38. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
1: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: En fin, queremos presentar a Efecto Mariposa, que van a venir con nosotros.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
2: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i finalment una altra avaria a la C58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major. Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i Hena, de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació, Especial Festa Major. Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2 quarts d'11 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3 quarts de 12 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
8: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
7: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:15 a 7:15 a la tarda.
8: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
7: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem. Siguem.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
5: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera. Los días

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
2: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i una altra avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest diumenge 21 de juny al matí, la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit una nova edició de l'acte de benvinguda Jets a Abrera, una trobada molt especial dedicada als infants nascuts o adoptats durant l'any 2024 i part del 2025 i les seves famílies. Una trentena de famílies abrerenques han participat en aquesta jornada, que posa en valor la infància com un dels pilars fonamentals del present i del futur del municipi. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré.
5: Molt content en aquesta nova edició del Jets a Abrera, en la qual convoquem a les famílies per tal de que, per una part, es coneguin entre ells i elles aquestes famílies que han tingut un nou naixement o una adopció i són incorporats ja a la família i a la comunitat abrerenca. Una comunitat que té per oferir moltíssimes coses. I avui es tracta d'això, d'explicar què suposa aterrar a Abrera, què suposa empeitar una família a Abrera i els ajuts i els programes i les línies de treball i d'acompanyament que tenim des de l'Ajuntament. Avui ho hem explicat molt bé, però sobretot entre les famílies aquesta comunicació és molt important, que es divingui sòlida, que es divingui creativa i que es divingui constant al llarg del temps, que conegui les escoles bressol, les activitats que n'hi ha, no només pels pares i mares, també pels avis i per les àvies, és a dir, per tota la família. Per tota la família, Abrera té un gran projecte i avui, en el Jets a Abrera, hem fet aquesta presentació.
6: Avui hem celebrat un altre acte del Jets a Abrera. Hem convidat a les famílies dels nascuts del 2024 i del 2025. Hem tingut aproximadament unes 30 famílies. Ha consistit en donar la benvinguda, poder fer un espai de trobada perquè ens coneixem tots, poder explicar una mica el que és la regidoria d'infància i totes les accions que impulsem des de l'Ajuntament d'Abrera i donar-li un detallet, que és aquesta nova capsa que hem fet amb un disseny nou que conté un seguit de detallets amb una guia de recursos, un compte interactiu, una musselina, perquè puguin gaudir en família d'aquesta benvinguda que li donem des de l'Ajuntament. Properament farem un altre acte per acollir les famílies que encara ens falten del 2024 i del 2025, que esperem veure'ns aviat, i que recordeu que Abrera són família.
4: Durant l'acte del Viatge a Abrera s'ha projectat el vídeo Dia Internacional de la Nena a Abrera. S'han compartit paraules de benvinguda i s'ha fet la lectura del poema Benvingut, petit tresor, a càrrec de l'Ivet i la Vega. També s'han lliurat a cada família la seva capsa de benvinguda Viatge a Abrera, renovada amb una imatge nova i un logotip actualitzat per reforçar la identitat d'aquest projecte tan estimat. La jornada ha finalitzat amb la dinàmica participativa Construïm Abrera, un espai per compartir experiències i continuar teixint comunitat. Les famílies han valorat molt positivament la iniciativa.
1: Me ha parecido genial, ya que es una propuesta que no todos los pueblos lo hacen. En este pueblo siempre se acuerdan de las familias y sobre todo de los niños, que son una llavoc, como bien dice el grupo, que va creciendo y que, bueno, y que tarde o temprano sea el futuro del pueblo.
7: La veritat és que s'agraeix que es tingui en compte a les famílies i almenys pues, és com que et sents acollit i està bé, la veritat.
8: Muy bien, sí, sí. Los niños han disfrutado un poco y eso es lo más importante, que los niños disfruten.
9: Molt bé, em sembla molt bé perquè així menys nens d'Abrera pues, coneixen també tot el que es fa i està molt bé que tinguin un detall amb ell.
10: Muy bien, ya llevamos poquito tiempo aquí viviendo, pero es de agradecer que, bueno, que se preocupen por los niños.
11: Muy contenta también de conocer pues, todas las actividades que se hacen y nada, encantada de que crezca la niña y crezca aquí con todos los demás niños que hemos conocido.
12: Muy bonito, de verdad. Yo tengo en este pueblo 2 años y medio y me parece muy bonito, ¿no?, la labor que hacen de poder compartir, conocernos, ¿no?, ya que de repente por el trabajo, por tantas cosas, ¿no?, nos conocemos y compartir momentos es muy agradable, ¿no? Espero que de verdad no sea la última vez, pues no sea mucho más de estas actividades para en bien de nuestros peques, pues, ¿no?
4: Des de la regidoria d'Infància de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant per acompanyar els infants de 0 a 12 anys, les dones en període de gestació i maternatge i les famílies amb l'etapa de criança. Properament se celebraran noves edicions del Jets a Abrera, amb més nadons nascuts o adoptats durant els anys 2024 i 2025 a Abrera.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: Abrera ha viscut un cap de setmana ple de música, cultura i bon ambient per començar a escalfar motors de cara a la festa major. Dissabte a la tarda, el parc de l'estació va acollir el segon Tardeo Andersan, que va omplir l'espai de ritme, gastronomia i activitats per a tota la família amb una gran participació ciutadana, i també van gaudir del tradicional concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera al Centre Polivalent, una cita cultural molt estimada que ha tornat a emocionar el públic assistent. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les entitats, artistes, organització i persones participants per fer possible un cap de setmana tan especial, i recordem que la Festa Major d'Abrera compta amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics, que podeu consultar el programa de Festa Major. La versió online està disponible als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
13: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
14: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
13: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
14: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
13: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
15: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
0: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
2: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
2: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
3: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Aquest dimarts 23 de juny a la nit se celebra la revetlla de Sant Joan i a Abrera s'han programat diverses festes. A la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc el tradicional sopar popular fins a la 1 de la matinada, amb ball de revetlla i música a càrrec de Nazarí Music Live. L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba també ha organitzat una revetlla amb sopar popular de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes l'inici de l'estiu al local de l'associació, a partir de les 8 del vespre, amb música, coca i cava. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat ha organitzat un sopar de germanor a partir de les 9, seguit d'un quinto de revetlla a partir de les 11 i l'encesa de la foguera a la mitjanit amb música a càrrec de DJ Colom a la pista del barri.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
3: Des del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es fa una crida a la ciutadania per celebrar la nit de Sant Joan amb responsabilitat i de forma segura per a tothom. Per evitar els accidents, recordem alguns dels consells per a la manipulació de petards. Abans d'agafar-los, assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat. No els guardeu a les butxaques i llegiu les instruccions de cada article. En encendre els petards, no els subjecteu amb les mans, no els poseu a prop de la cara ni del cos, utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic com metxes i similars, enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps a retirar-vos, si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora o remulleu-lo, no llanceu mai petards contra ningú ni a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Els jocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases, no llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres i vigileu que no hi ha a la vora líquids inflamables. Tampoc no s'han de manipular els petards, no talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència i no fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fa metralla que pot fer molt de mal.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
3: A més, recordem que hi ha persones a qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar, com algunes persones amb trastorns mentals, el col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran. Per a les persones amb hipersensibilitat al soroll, es recomana utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar. D'altra banda, també repassem algunes mesures de protecció per a les mascotes, ja que durant la nit de Sant Joan, a causa dels forts sorolls que originen els petards i focs d'artifici, les mascotes pateixen diferents situacions que poden arribar a perjudicar la seva salut. Sempre que puguis, queda't a casa amb ella, baixa persianes, tanca finestres i deixa-la en un espai més aïllat del soroll i la llum exterior possible. Porta sempre el gos lligat, si pot ser amb un arnès de seguretat, encara que normalment et faci cas, ja que els petards són imprevisibles i pot entrar en xoc per l'ensurt i fugir en un segon. Limita els passejos a les hores més tranquil·les del dia i no l'obligueu a sortir si no vol i el veieu bloquejat. Si ja saps amb antelació que el teu gos té por als petards, parla amb el teu veterinari de confiança per valorar la possibilitat de fer servir algun fàrmac. Mai administreu un medicament sense supervisió veterinària. I finalment, recordem que fins al 15 d'octubre inclòs està prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn, ja que estem en temporada d'alta de risc d'incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d'espècies arbòries com les que no, així com en una franja de 500 metres al seu voltant. També es recorda a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l'obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol classe de residus vegetal o d'una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc.
0: Abrera Informació. Salut.
3: I durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan s'elaboren i es consumeixen milers de coques, productes típics d'aquesta celebració. Les coques, especialment les farcides, són productes que poden causar toxoinfeccions alimentàries si no es respecten les condicions d'higiene necessàries en l'elaboració i conservació. A més, l'increment de les temperatures característic d'aquesta època de l'any en el territori suposa un factor de risc associat al consum d'aquests productes. Igualment, és important adquirir les coques en un establiment apte per a l'elaboració o la venda d'aquests aliments. Són els encarregats d'oferir als consumidors productes que reuneixen les garanties sanitàries i alhora estan sotmesos al control oficial de les autoritats. Per gaudir de les coques amb seguretat, seguiu les següents recomanacions. Si les elaboreu, respecteu les normes bàsiques d'higiene: netejar, separar, coure i refredar. Si les compreu, feu-lo en un establiment apte per a l'elaboració i venda d'aquests aliments. Trieu-ne el tipus, farcides o no, en funció de les possibilitats de conservar-les fins al moment del consum. Conserveu-les en fred, les que contenen crema o nata. Si no les consumiu totalment, retornar-les ràpidament a la nevera. I si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred, és millor preparar o comprar coques que es poden conservar a temperatura ambient o bé preveure'n l'elaboració o adquisició en el lloc de destinació. Trobareu tots aquests consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem! Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira,

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera. No sé.

0: FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
4: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
6: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable es continua impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran. Dijous 18 de juny passat es va celebrar a la plaça de Pau Casals l'acte de cloenda de les activitats del casal, un acte de convivència i mostra de les activitats que es desenvolupen durant tot l'any al casal de la gent gran d'Abrera. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de gent gran, Júlia Mirto.
5: Fem una valoració molt positiva respecte a les activitats de la gent gran que hem fet avui. La cloenda al fi del curs i ha sigut una exposició de totes les activitats que es fan durant tot l'any. Hi ha hagut moltes sorpreses, doncs hem pogut ballar, hem pogut riure, hem pogut aprendre, hem pogut fer tallers també, veure els companys de la Creu Roja, veure tots els tallers i manualitats que envolten tot l'ecosistema de la gent gran, i molt contents de la resposta, la gent molt agraïda, desitjant ja començar al setembre també el nou curs, encara que sabem que aquest estiu també tenim diferents activitats i tots els equipaments públics preparats i gestits perquè la nostra gent gran pugui gaudir-los, com és la piscina d'estiu i diferents elements que es faran també durant tota aquesta època. Important i recordar que tenim encetat la festa major i és un element indispensable per tal de poder unir a les nostres places i als nostres carrers a tota la ciutadania abrenca. I molt contents, insisteixo, i molt agraït també, voldria destacar la col·laboració dels i les voluntàries que de forma altruista col·laboren i fan més gran, més sòlid, més participatiu la nostra gent gran.
6: Una
1: tarda molt divertida amb totes les persones del casal de la gent gran, en què hem vist doncs, una mostra de tot el que fan durant tot el curs. La veritat és que molt agraïts perquè la seva implicació diària i durant tot el curs és sempre impecable, sempre estan actius i participant de tota la vida del poble. Agrair aquest curs i res, ja estem preparant el curs següent amb moltíssimes activitats noves, no només pensades en l'envelliment actiu o en el manteniment de la memòria, sinó també doncs, amb la part emocional d'aquesta etapa de la vida i bé, doncs, properament en donarem les novetats. Convidar-vos a que participeu amb aquest tancament, després d'aquest tancament, convidar-vos a que participeu de la Festa Major i res, tornem, com deia, al setembre amb noves activitats i amb la Setmana de la Gent Gran. I esteu convidats i convidades. Molt bon estiu a la gent gran d'Abrera i que visca la gent gran d'Abrera.
4: Durant l'acte es va fer entrega d'un detall de reconeixement a les persones voluntàries que amb la seva dedicació i compromís fan possible moltes de les activitats del casal. Toni Fernández, d'Envelliment Actiu, Susana Álvarez, de Teatre, Manuel Fernández, de Ball en Línia 2, Isabel Síria, de Sevillanes, Tere García, de la Creu Roja i el Grups de Memòria, Carola Dan, de Manualitats, la Rosa Costa i la Teresa Peret, de Sardanes, i també van gaudir de diverses actuacions, tal com explicava Mercè Bellón, dinamitzadora del casal de la gent gran d'Abrera.
6: Aquesta tarda, aquí a la plaça Pau Casals, hi ha una mostra d'alguna de les activitats que fem durant tot el curs al casal de la gent gran. Llavors tenim l'activitat d'envelliment actiu, tenim el taller de manualitats, que faran unes viseres pintades amb aquarel·les molt xules, tenim el taller d'anglès, que també han preparat uns jocs, tenim el nostre arbre dels desitjos, que cada any la gent gran omple els seus desitjos i queda l'arbre expulsat al casal, i després de totes aquestes activitats hi ha doncs, un munt d'actuacions de tots els grups que tenim també, que fan sevillanes, el ball en línia, les sardanes, el teatre, o sigui que tenim una festa ben llarga tota la tarda, plena d'activitats i de música. Posem un punt i final, però de seguida tornem, perquè ara el mes de juliol ja farem inscripcions de cara al curs vinent i també tenim una proposta d'activitats una mica més refrescants pel mes de juliol, o sigui que no parem.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les persones participants, voluntàries, familiars i veïns i veïnes que van participar de la cloenda i es continuarà treballant per una gent gran activa, participativa i protagonista de la vida del municipi.
0: Abrera Informació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un pas endavant a la defensa i protecció dels animals impulsant la primera jornada municipal de benestar animal del Baix Llobregat, una iniciativa pionera que vol convertir-se en un espai estable de cooperació entre els municipis de la comarca. El regidor de benestar animal d'Abrera, José Antonio Zafra, s'ha reunit amb el conseller de benestar animal del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joan Carles Martínez, per començar a organitzar aquesta trobada que reunirà responsables polítics, personal tècnic, professionals i entitats del sector. Els objectius principals són impulsar polítiques públiques compartides, promoure la tinença responsable, millorar la protecció dels animals de companyia, gestionar de manera ètica les colònies felines, prevenir l'abandonament i el maltractament i fomentar una millor convivència als espais públics. Un dels eixos centrals serà l'educació i la sensibilització ciutadana, promovent valors de respecte, convivència i responsabilitat des de la infància. També es compartiran experiències sobre gestió de colònies felines, programes d'adopció, campanyes d'identificació i esterilització, protocols davant situacions d'abandonament o maltractament i col·laboració amb protectores, veterinaris i cossos policials. La jornada també servirà per treballar en la creació de la xarxa municipal de benestar animal del Baix Llobregat, un espai permanent per compartir coneixement, protocols, ordenances i projectes comuns entre municipis.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
8: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
7: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
8: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
7: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Tenim la fórmula perfecta
11: per gaudir de l'estiu.
12: Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
2: i tota la informació.
1: Ràdio Abrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
3: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
2: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i Gena, de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Detweiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2:15 de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada amb aturada de la música a les 2; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada amb aturada de la música a la 1; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris del programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
6: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
7: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
6: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
7: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
6: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
7: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
6: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
8: Entre tots i totes, fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
10: Que bohemio.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues, us parla Pili García. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús dels petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat a la xarxa el Josep Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: D'altra banda, Trànsit desplega també un dispositiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin prop de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana i es faran més de 500 de controls de droga i també d'alcoholèmia amb més de 300 agents actius. I el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es puguin instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats i inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap, Eduard Esquius, i també el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I el preu del petroli ha tornat a nivells previs a l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà. El barril de Brent està al voltant dels $78, després d'haver arribat a superar els $112 a principis del mes de maig. Aquesta davallada també s'ha traslladat als carburants. La gasolina de 95 se situa a prop dels 1,40 euros per litre i el gasoil a 1,48. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Aquest diumenge 21 de juny al matí, la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit una nova edició de l'acte de benvinguda Jets a Abrera, una trobada molt especial dedicada als infants nascuts i o adoptats durant l'any 2024 i part del 2025 i les seves famílies. Una trentena de famílies abrerenques han participat en aquesta jornada, que posa en valor la infància com un dels pilars fonamentals del present i del futur del municipi. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré.
6: Molt content en aquesta nova edició del Jets a Abrera, en la qual convoquem a les famílies per tal de que, per una part, es coneguin entre ells i elles aquestes famílies que han tingut un nou naixement o una adopció i són incorporats ja a la família i a la comunitat abrerenca, una comunitat que té per oferir moltíssimes coses. I avui es tracta d'això, d'explicar què suposa aterrar en Abrera, què suposa empeitar una família a Abrera i els ajuts i els programes i les línies de treball i d'acompanyament que tenim des de l'Ajuntament. Avui ho hem explicat molt bé, però sobretot entre les famílies aquesta comunicació és molt important, que es divingui sòlida, que es divingui creativa i que es divingui constant al llarg del temps, que conegui les escoles bressol, les activitats que n'hi ha, no només pels pares i mares, també pels avis i per les àvies, és a dir, per tota la família. Per tota la família, Abrera té un gran projecte i avui en el Jets Abrera hem fet aquesta presentació.
7: Avui hem celebrat un altre acte del Jets Abrera. Hem convidat a les famílies dels nascuts del 2024 i del 2025. Hem tingut aproximadament unes 30 famílies. Ha consistit en donar la benvinguda, poder fer un espai de trobada perquè ens coneixem tots, poder explicar una mica el que és la regidoria d'infància i totes les accions que impulsem des de l'Ajuntament d'Abrera i donar-li un detallet, que és aquesta nova capsa que hem fet amb un disseny nou que conté un seguit de detallets amb una guia de recursos, un compte interactiu, una musselina, perquè puguin gaudir en família d'aquesta benvinguda que li donem des de l'Ajuntament. Properament farem un altre acte per acollir les famílies que encara ens falten del 2024 i del 2025, que esperem veure'ns aviat, i que recordeu que Abrera són família.
5: Durant l'acte del Jets Abrera s'ha projectat el vídeo Dia Internacional de la Nena a Abrera. S'han compartit paraules de benvinguda i s'ha fet la lectura del poema Benvingut, petit tresor, a càrrec de l'Ivet i la Vega. També s'han lliurat a cada família la seva capsa de benvinguda Jets Abrera, renovada amb una imatge nova i un logotip actualitzat per reforçar la identitat d'aquest projecte tan estimat. La jornada ha finalitzat amb la dinàmica participativa Construïm Abrera, un espai per compartir experiències i continuar teixint comunitat. Les famílies han valorat molt positivament la iniciativa.
0: Me ha parecido genial, ya que es una propuesta que no todos los pueblos lo hacen. En este pueblo siempre se acuerdan de las familias y sobre todo de los niños, que son una llavoc, como bien dice el grupo, que va creciendo y que, bueno, y que tarde o temprano sea el futuro del pueblo.
8: La veritat és que s'agraeix que es tingui en compte a les famílies i almenys pues, és com que et sents acollit i està bé, la veritat.
9: Muy bien, sí, sí. Los niños han disfrutado un poco y eso es lo más importante, que los niños disfruten.
10: Molt bé, em sembla molt bé, perquè així els nens d'Abrera pues, coneixen també tot el que es fa i està molt bé que tinguin un detall amb ell.
11: Muy bien, ya llevamos poquito tiempo aquí viviendo, pero es de agradecer que, bueno, que se preocupen por los niños.
12: Muy contenta también de conocer pues, todas las actividades que se hacen y nada, encantada de que crezca la niña y crezca aquí con todos los demás niños que hemos conocido.
13: Muy bonito, de verdad. Yo tengo en este pueblo 2 años y medio y me parece muy bonito, ¿no?, la labor que hacen de poder compartir, conocernos, ¿no?, ya que de repente por el trabajo, por tantas cosas, no nos conocemos y compartir momentos es muy agradable, ¿no? Espero que de verdad no sea la última vez, pues no sea mucho más de estas actividades para en bien de nuestros peques, pues, ¿no?
5: Des de la regidoria d'Infància de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant per acompanyar els infants de 0 a 12 anys, les dones en període de gestació i maternatge i les famílies amb l'etapa de criança. Properament se celebraran noves edicions del Jets a Abrera, amb més nadons nascuts o adoptats durant els anys 2024 i 2025 a Abrera.
4: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
5: Abrera ha viscut un cap de setmana ple de música, cultura i bon ambient per començar a escalfar motors de cara a la festa major. Dissabte a la tarda, el parc de l'estació va acollir el segon Tardeo Andersan, que va omplir l'espai de ritme, gastronomia i activitats per a tota la família, amb una gran participació ciutadana, i també van gaudir del tradicional concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera al Centre Polivalent, una cita cultural molt estimada que ha tornat a emocionar el públic assistent. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les entitats, artistes, organització i persones participants per fer possible un cap de setmana tan especial, i recordem que la Festa Major d'Abrera compta amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics, que podeu consultar el programa de Festa Major. La versió online està disponible als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat. Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
14: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
15: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
16: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
17: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
16: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
18: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa,
17: recorda, 107.9 FM.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
4: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
5: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera. Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.

0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
1: Bona tarda. Aquest dimarts 23 de juny a la nit se celebra la Revetlla de Sant Joan i a Abrera s'han programat diverses festes. A la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc el tradicional sopar popular fins a la 1 de la matinada, amb ball de revetlla i música a càrrec de Nazarí Music Live. L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba també ha organitzat una revetlla amb sopar popular de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes l'inici de l'estiu al local de l'associació, a partir de les 8 del vespre, amb música, coca i cava. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat ha organitzat un sopar de germanor a partir de les 9, seguit d'un quinto de revetlla a partir de les 11 i l'encesa de la foguera a la mitjanit amb música a càrrec de DJ Colom a la pista del barri.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
1: Des del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es fa una crida a la ciutadania per celebrar la nit de Sant Joan amb responsabilitat i de forma segura per a tothom. Per evitar els accidents, recordem alguns dels consells per a la manipulació de petards. Abans d'agafar-los, assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat. No els guardeu a les butxaques i llegiu les instruccions de cada article. En encendre els petards, no els subjecteu amb les mans, no els poseu a prop de la cara ni del cos, utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic com metxes i similars, enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps a retirar-vos, si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora o remulleu-lo, no llanceu mai petards contra ningú ni a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Els jocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases, no llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres i vigileu que no hi ha a la vora líquids inflamables. Tampoc no s'han de manipular els petards, no talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència i no fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fa metralla que pot fer molt de mal.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
1: A més, recordem que hi ha persones a qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar, com algunes persones amb trastorns mentals, el col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran. Per a les persones amb hipersensibilitat al soroll, es recomana utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar. D'altra banda, també repassem algunes mesures de protecció per a les mascotes, ja que durant la nit de Sant Joan, a causa dels forts sorolls que originen els petards i focs d'artifici, les mascotes pateixen diferents situacions que poden arribar a perjudicar la seva salut. Sempre que puguis, queda't a casa amb ella, baixa persianes, tanca finestres i deixa-la en un espai més enllà del soroll i la llum exterior possible. Porta sempre el gos lligat, si pot ser amb un arnès de seguretat, encara que normalment et faci cas, ja que els petards són imprevisibles i pot entrar en xoc per l'ensurt i fugir en un segon. Limita els passejos a les hores més tranquil·les del dia i no l'obligueu a sortir si no vol i el veieu bloquejat. Si ja saps amb antelació que el teu gos té por als petards, parla amb el teu veterinari de confiança per valorar la possibilitat de fer servir algun fàrmac. Mai administreu un medicament sense supervisió veterinària. I finalment recordem que fins al 15 d'octubre inclòs està prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn, ja que estem en temporada d'alta de risc d'incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d'espècies arbòries com les que no, així com en una franja de 500 metres al seu voltant. També es recorda a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l'obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol classe de residus vegetal o d'una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc.
0: Abrera Informació. Salut.
1: I durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan s'elaboren i es consumeixen milers de coques, productes típics d'aquesta celebració. Les coques, especialment les farcides, són productes que poden causar toxoinfeccions alimentàries si no es respecten les condicions d'higiene necessàries en l'elaboració i conservació. A més, l'increment de les temperatures característic d'aquesta època de l'any en el territori suposa un factor de risc associat al consum d'aquests productes. Igualment, és important adquirir les coques en un establiment apte per a l'elaboració o la venda d'aquests aliments. Són els encarregats d'oferir als consumidors productes que reuneixen les garanties sanitàries i alhora estan sotmesos al control oficial de les autoritats. Per gaudir de les coques amb seguretat, seguiu les següents recomanacions. Si les elaboreu, respecteu les normes bàsiques d'higiene: netejar, separar, coure i refredar. Si les compreu, feu-lo un establiment apte per a l'elaboració i venda d'aquests aliments. Trieu el tipus, farcides o no, en funció de les possibilitats de conservar-les fins al moment del consum. Conserveu-les en fred, les que contenen crema o nata. Si no les consumiu totalment, retornar-les ràpidament a la nevera. I si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred, és millor preparar o comprar coques que es poden conservar a temperatura ambient o bé preveure'n l'elaboració o adquisició en el lloc de destinació. Trobareu tots aquests consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. L'escoltem.
2: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: I l'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de l'abadia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major, dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixata d'enfartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació, Especial Festa Major. Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2:15 de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 d'11 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc de Brera, i a 3:15 de 12 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15 de 2. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de 3 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de 2 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15 de 1. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.
6: Hot set the streets on fire between what flesh and blood what fantasy in the quick of the night is said on Fear the Reaper. This is a sub story of Dr. Jekyll and Mr. Wright.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu. Happy Holidays!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la B7, des d'ara a les 5 de la tarda fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde Marc Aloi ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable es continua impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran. Dijous 18 de juny passat es va celebrar a la plaça de Pau Casals l'acte de cloenda de les activitats del casal, un acte de convivència i mostra de les activitats que es desenvolupen durant tot l'any al casal de la gent gran d'Abrera. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de gent gran, Júlia Mirto.
4: Fem una valoració molt positiva respecte a les activitats de la gent gran que hem fet avui. Cluenda, el fill de curs, i ha sigut una exposició de totes les activitats que es fan durant tot l'any. Hi ha hagut moltes sorpreses, doncs hem pogut ballar, hem pogut riure, hem pogut aprendre, hem pogut fer tallers també, veure els companys de la Creu Roja, veure tots els tallers i manualitats que envolten tot l'ecosistema de la gent gran, i molt contents de la resposta, la gent molt agraïda, desitjant ja començar al setembre també el nou curs, encara que sabem que aquest estiu també tenim diferents activitats i tots els equipaments públics preparats i gestits perquè la nostra gent gran pugui gaudir-los, com és la piscina d'estiu i diferents elements que es faran també durant tota aquesta època. Important i recordar que tenim enceta la festa major i és un element indispensable per tal de poder unir a les nostres places i als nostres carrers a tota la ciutadania abrerenca. I molt contents, insisteixo, i molt agraït també, voldria destacar la col·laboració dels i les voluntàries que de forma altruista col·laboren i fan més gran, més sòlid, més participatiu la nostra gent gran.
5: Una tarda molt molt divertida amb totes les persones del casal de la gent gran, en què hem vist doncs, una mostra de tot el que fan durant tot el curs. La veritat és que molt agraïts, perquè la seva implicació diària i durant tot el curs és sempre impecable, sempre estan actius i participant de tota la vida del poble. Agrair aquest curs i res, ja estem preparant el curs següent amb moltíssimes activitats noves, no només pensades en l'envelliment actiu o en el manteniment de la memòria, sinó també doncs, amb la part emocional d'aquesta etapa de la vida. I bé, doncs, properament en donarem les novetats. Convidar-vos a que participeu amb aquest tancament, després d'aquest tancament, convidar-vos a que participeu de la Festa Major. I res, tornem, com deia, al setembre amb noves activitats i amb la Setmana de la Gent Gran. I esteu convidats i convidades. Molt bon estiu a la gent gran d'Abrera i que visca la gent gran d'Abrera.
3: Durant l'acte es va fer entrega d'un detall de reconeixement a les persones voluntàries que amb la seva dedicació i compromís fan possible moltes de les activitats del casal. Toni Fernández, d'Envelliment Actiu, Susana Álvarez, de Teatre, Manuel Fernández, de Ball Alineadors, Isabel Síria, de Sevillanes, Tere García, de la Creu Roja i el Grups de Memòria, Carola Dan, de Manualitats, la Rosa Costa i la Teresa Peret, de Sardanes, i també van gaudir de diverses actuacions, tal com explicava Mercè Bellón, dinamitzadora del casal de la gent gran d'Abrera.
6: Aquesta tarda, aquí a la plaça Pau Casals, hi ha una mostra d'alguna de les activitats que fem durant tot el curs al casal de la gent gran. Llavors tenim l'activitat d'envelliment actiu, tenim el taller de manualitats, que faran unes viseres pintades amb aquarel·les molt xules, tenim el taller d'anglès, que també han preparat uns jocs, tenim el nostre arbre dels desitjos, que cada any la gent gran omple els seus desitjos i queda l'arbre expulsat al casal, i després de totes aquestes activitats hi ha doncs, un munt d'actuacions de tots els grups que tenim també, que fan sevillanes, el ball en línia, les sardanes, el teatre, o sigui que tenim una festa ben llarga tota la tarda, plena d'activitats i de música. Posem un punt i final, però de seguida tornem, perquè ara el mes de juliol ja farem inscripcions de cara al curs vinent i també tenim una proposta d'activitats una mica més refrescants pel mes de juliol, o sigui que no parem.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les persones participants, voluntàries, familiars i veïns i veïnes que van participar de la cloenda i es continuarà treballant per una gent gran activa, participativa i protagonista de la vida del municipi.
0: Abrera Informació.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un pas endavant a la defensa i protecció dels animals impulsant la primera jornada municipal de benestar animal del Baix Llobregat, una iniciativa pionera que vol convertir-se en un espai estable de cooperació entre els municipis de la comarca. El regidor de benestar animal d'Abrera, José Antonio Zafra, s'ha reunit amb el conseller de benestar animal del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joan Carles Martínez, per començar a organitzar aquesta trobada que reunirà responsables polítics, personal tècnic, professionals i entitats del sector. Els objectius principals són impulsar polítiques públiques compartides, promoure la tinença responsable, millorar la protecció dels animals de companyia, gestionar de manera ètica les colònies felines, prevenir l'abandonament i el maltractament i fomentar una millor convivència als espais públics. Un dels eixos centrals serà l'educació i la sensibilització ciutadana, promovent valors de respecte, convivència i responsabilitat des de la infància. També es compartiran experiències sobre gestió de colònies felines, programes d'adopció, campanyes d'identificació i esterilització, protocols davant situacions d'abandonament o maltractament i col·laboració amb protectores, veterinaris i cossos policials. La jornada també servirà per treballar en la creació de la xarxa municipal de benestar animal del Baix Llobregat, un espai permanent per compartir coneixement, protocols, ordenances i projectes comuns entre municipis.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
8: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
7: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
8: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
7: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència, gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
7: Fórmula 40.
8: Fórmula 40.
7: Fórmula 40.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat 2 escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procediment. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Aquest diumenge 21 de juny al matí, la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit una nova edició de l'acte de benvinguda Jets a Abrera, una trobada molt especial dedicada als infants nascuts i o adoptats durant l'any 2024 i part del 2025 i les seves famílies. Una trentena de famílies abrerenques han participat en aquesta jornada, que posa en valor la infància com un dels pilars fonamentals del present i del futur del municipi. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré.
5: Molt content en aquesta nova edició del Jets a Abrera, en la qual convoquem a les famílies per tal de que, per una part, es coneguin entre ells i elles aquestes famílies que han tingut un nou naixement o una adopció i són incorporats ja a la família i a la comunitat abrerenca. Una comunitat que té per oferir moltíssimes coses. I avui es tracta d'això, d'explicar què suposa aterrar en Abrera, què suposa empeitar una família a Abrera i els ajuts i els programes i les línies de treball i d'acompanyament que tenim des de l'Ajuntament. Avui ho hem explicat molt bé, però sobretot entre les famílies aquesta comunicació és molt important, que es divingui sòlida, que es divingui creativa i que es divingui constant al llarg del temps, que conegui les escoles bressol, les activitats que n'hi ha, no només pels pares i mares, també pels avis i per les àvies, és a dir, per tota la família. Per tota la família, Abrera té un gran projecte i avui, en el Jets a Abrera, hem fet aquesta presentació.
6: Avui hem celebrat un altre acte del Jets a Abrera. Hem convidat a les famílies dels nascuts del 2024 i del 2025. Hem tingut aproximadament unes 30 famílies. Ha consistit en donar la benvinguda, poder fer un espai de trobada perquè ens coneixem tots, poder explicar una mica el que és la regidoria d'infància i totes les accions que impulsem des de l'Ajuntament d'Abrera i donar-li un detallet, que és aquesta nova capsa que hem fet amb un disseny nou que conté un seguit de detallets amb una guia de recursos, un compte interactiu, una musselina, perquè puguin gaudir en família d'aquesta benvinguda que li donem des de l'Ajuntament. Properament farem un altre acte per acollir les famílies que encara ens falten del 2024 i del 2025, que esperem veure'ns aviat, i que recordeu que Abrera són família.
4: Durant l'acte del Viatge a Abrera s'ha projectat el vídeo Dia Internacional de la Nena a Abrera. S'han compartit paraules de benvinguda i s'ha fet la lectura del poema Benvingut, petit tresor, a càrrec de l'Ivet i la Vega. També s'han lliurat a cada família la seva capsa de benvinguda a Viatge a Abrera, renovada amb una imatge nova i un logotip actualitzat per reforçar la identitat d'aquest projecte tan estimat. La jornada ha finalitzat amb la dinàmica participativa Construïm Abrera, un espai per compartir experiències i continuar teixint comunitat. Les famílies han valorat molt positivament la iniciativa.
7: Me ha parecido genial, ya que es una propuesta que no todos los pueblos lo hacen. En este pueblo siempre se acuerdan de las familias y sobre todo de los niños, que son una llavoc, como bien dice el grupo, que va creciendo y que, bueno, y que tarde o temprano será el futuro del pueblo.
8: La veritat és que s'agraeix que es tingui en compte a les famílies i almenys pues, és com que et sents acollit i està bé, la veritat.
9: Muy bien, sí, sí. Los niños han disfrutado un poco y eso es lo más importante, que los niños disfruten.
10: Molt bé, em sembla molt bé perquè així els nens d'Abrera pues, coneixen també tot el que es fa i està molt bé que tinguin un detall amb ell.
11: Muy bien, ya llevamos poquito tiempo aquí viviendo, pero es de agradecer que, bueno, que se preocupen por los niños.
12: Muy contenta también de conocer pues, todas las actividades que se hacen y nada, encantada de que crezca la niña y crezca aquí con todos los demás niños que hemos conocido.
13: Muy bonito, de verdad. Yo tengo en este pueblo 2 años y medio y me parece muy bonito, ¿no?, la labor que hacen de poder compartir, conocernos, ¿no?, ya que de repente por el trabajo, por tantas cosas, ¿no?, no nos conocemos y compartir momentos es muy agradable, ¿no? Espero que de verdad no sea la última vez, pues no sea mucho más de estas actividades para en bien de nuestros peques, pues, ¿no?
4: Des de la regidoria d'Infància de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant per acompanyar els infants de 0 a 12 anys, les dones en període de gestació i maternatge i les famílies amb l'etapa de criança. Properament se celebraran noves edicions del Jets a Abrera, amb més nadons nascuts o adoptats durant els anys 2024 i 2025 a Abrera.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: Abrera ha viscut un cap de setmana ple de música, cultura i bon ambient per començar a escalfar motors de cara a la festa major. Dissabte a la tarda, el parc de l'estació va acollir el segon Tardeo Andersan, que va omplir l'espai de ritme, gastronomia i activitats per a tota la família amb una gran participació ciutadana, i també van gaudir del tradicional concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera al Centre Polivalent, una cita cultural molt estimada que ha tornat a emocionar el públic assistent. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a totes les entitats, artistes, organització i persones participants per fer possible un cap de setmana tan especial, i recordem que la Festa Major d'Abrera compta amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics, que podeu consultar el programa de Festa Major. La versió online està disponible als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
14: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
14: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
15: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda,

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Ja han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 197.000 vehicles, el que representa el 40% dels vehicles previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial de Sant Joan amb restriccions per a camions a l'AP7 des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. A més, s'han activat 286 agents als Mossos d'Esquadra que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten a nivell 3 del pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, es demana molta prudència. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: Tot i que avui les temperatures no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers s'incrementen un 50% en efectius, es reforcen els professionals del 112 i, a més, hi ha més de 200 agents rurals desplegats pel territori. I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al PlemCat, prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Més qüestions. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia contra el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, després dels polèmics càntics contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens a segona divisió. L'entitat acusa el jugador d'un presumpte delicte d'odi després d'incitar els insults al president del govern que va protagonitzar durant l'acte institucional celebrat a la plaça de Sant Roc des del balcó de l'Ajuntament de la ciutat. I just fa 10 anys després del referèndum del Brexit, quan els britànics van decidir marxar de la Unió Europea, recorrem per un estret marge el 23 de juny de 2016. La sortida es va materialitzar fa 6 anys i des de llavors les importacions del país anglosaxó a Catalunya han caigut un 43%. La directora de negoci d'acció, Cristina Serradell, creu que ara hi ha més traves i hi ha una tendència a comprar certs productes a altres socis europeus. Alhora, les exportacions al Regne Unit, això sí, han continuat a l'alça, i han crescut un 25%.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Aquest dimarts 23 de juny a la nit se celebra la revetlla de Sant Joan i a Abrera s'han programat diverses festes. A la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc el tradicional sopar popular fins a la 1 de la matinada, amb ball de revetlla i música a càrrec de Nazarí Music Live. L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba també ha organitzat una revetlla amb sopar popular de germanor per compartir amb tots els veïns i veïnes l'inici de l'estiu al local de l'associació, a partir de les 8 del vespre, amb música, coca i cava. I l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat ha organitzat un sopar de germanor a partir de les 9, seguit d'un quinto de revetlla a partir de les 11 i l'encesa de la foguera a la mitjanit, amb música a càrrec de DJ Colom a la pista del barri.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
3: Des del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es fa una crida a la ciutadania per celebrar la nit de Sant Joan amb responsabilitat i de forma segura per a tothom. Per evitar els accidents, recordem alguns dels consells per a la manipulació de petards. Abans d'agafar-los, assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat. No els guardeu a les butxaques i llegiu les instruccions de cada article. En encendre els petards, no els subjecteu amb les mans, no els poseu a prop de la cara ni del cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic com metxes i similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps a retirar-vos. Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora o remulleu-lo. No llanceu mai petards contra ningú ni a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres. No encengueu cap petard dins les cases. No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres i vigileu que no hi ha a la vora líquids inflamables. Tampoc no s'han de manipular els petards. No talleu el tros final de les traques. Poden van explotar amb violència i no fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles perquè en explotar fa metralla que pot fer molt de mal.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
3: A més, recordem que hi ha persones a qui el so estrident dels petards els hi pot provocar malestar, com algunes persones amb trastorns mentals, el col·lectiu autista, persones altament sensibles, infants, gent gran. Per a les persones amb hipersensibilitat al soroll, es recomana utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll, ja que rebaixaran el so dels petards i reduiran el malestar. D'altra banda, també repassem algunes mesures de protecció per a les mascotes, ja que durant la nit de Sant Joan, a causa dels forts sorolls que originen els petards i focs d'artifici, les mascotes pateixen diferents situacions que poden arribar a perjudicar la seva salut. Sempre que puguis, queda't a casa amb ella, baixa persianes, tanca finestres i deixa-la en un espai més allà del soroll i la llum exterior possible. Porta sempre el gos lligat, si pot ser amb un arnès de seguretat, encara que normalment et faci cas, ja que els petards són imprevisibles i pot entrar en xoc per l'ensurt i fugir en un segon. Limita els passejos a les hores més tranquil·les del dia i no l'obligueu a sortir si no vol i el veieu bloquejat. Si ja saps amb antelació que el teu gos té por als petards, parla amb el teu veterinari de confiança per valorar la possibilitat de fer servir algun fàrmac. Mai administreu un medicament sense supervisió veterinària. I finalment recordem que fins al 15 d'octubre inclòs està prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn, ja que estem en temporada d'alta de risc d'incendis forestals. La prohibició inclou tant finques forestals que estiguin poblades d'espècies arbòries com les que no, així com una franja de 500 metres al seu voltant. També es recorda a tots els propietaris de parcel·les que han de complir amb l'obligació de mantenir el seu terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol classe de residus vegetal o d'una altra mena que pugui afavorir la propagació del foc.
0: Abrera Informació. Salut.
3: I durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan celebren i es consumeixen milers de coques, productes típics d'aquesta celebració. Les coques, especialment les farcides, són productes que poden causar toxoinfeccions alimentàries si no es respecten les condicions d'higiene necessàries en l'elaboració i conservació. A més, l'increment de les temperatures característic d'aquesta època de l'any en el territori suposa un factor de risc associat al consum d'aquests productes. Igualment, és important adquirir les coques en un establiment apte per a l'elaboració o la venda d'aquests aliments. Són els encarregats d'oferir als consumidors productes que reuneixen les garanties sanitàries i alhora estan sotmesos al control oficial de les autoritats. Per gaudir de les coques amb seguretat, seguiu les següents recomanacions. Si les elaboreu, respecteu les normes bàsiques d'higiene: netejar, separar, coure i refredar. Si les compreu, feu-lo un establiment apte per a l'elaboració i venda d'aquests aliments. Trieu-ne el tipus, farcides o no, en funció de les possibilitats de conservar-les fins al moment del consum. Conserveu-les en fred, les que contenen crema o nata. Si no les consumiu totalment, retornar-les ràpidament a la nevera. I si heu de fer un desplaçament llarg i no podeu assegurar la seva conservació en fred, és millor preparar o comprar coques que es poden conservar a temperatura ambient o bé preveure'n l'elaboració o adquisició en el lloc de destinació. Trobareu tots aquests consells als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
4: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: el dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques a la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
1: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran depart del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major. Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació, Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris del programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
9: I escoltar-te tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio
5: Abrera. Fórmula.cat. Només música, només en català.

0: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.
1: A Radio Obrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat dels que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantil juvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles, que representa el 51% dels previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7 de les 5 de la tarda a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. Coets, bengales i petards tornen a ser protagonistes aquesta nit de Sant Joan a Vic. Les casetes de venda encara registren moviments d'última hora en famílies que fan les últimes compres. Entre caixes de colors i soroll d'espurnes hi ha una tendència cada vegada més present: els petards de baixa sonoritat. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles. Ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta La Traca de Vic.
3: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb postos que hi ha animals i...
4: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
3: Petar peten menys perquè tenen molta menys pólvora i no fan tanta xispa.
1: I l'estiu s'ha inaugurat amb la primera onada de calor i això obliga a prevenir riscos per la salut dels treballadors. Barcelona ha adquirit al voltant de 1.400 polseres per distribuir entre els treballadors de serveis urbans al carrer, neteja, enllumenat i parcs i jardins, entre d'altres. De moment se n'han repartit 600 entre els treballadors, prop d'un 90% la duen. Un cop s'activa no es pot desactivar i la bateria té una durada aproximada de 5 mesos. D'aquesta manera funcionarà des del juny fins al setembre o també a l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, la veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato, permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo, la va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, l'animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Sunshine és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que n'escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Ràdio Reloj, de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Bravo.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes.

corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta Petonet Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. I afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

Lontells Alley, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent.

0: Against the wind.
1: Against the wind.
2: I'm still running against the wind.
0: Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump, estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
4: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut Albert, gràcies per l'afecte, m'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Why. Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no, que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà dimecres a les 9 davant del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació pel cas Leire, després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama i de la sentència que condemna 24 anys de presó el seu exministre, José Luis Ábalos. Avui, després del Consell de Ministres, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha defensat que ja es va obrir un expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar l'acta abans que estigués imputats. També ha tingut paraules pel Partit Popular.
2: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
1: Per cert, que l'expresident Felipe González ha assegurat avui que després de la sentència de 24 anys de presó al Tribunal Suprem a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes, el president del govern, Pedro Sánchez, només pot dimitir o convocar eleccions. El president socialista ho ha dit en un acte empresarial a Toledo, al costat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. 238.000 vehicles, el 57% dels previstos a l'operació de sortida de Sant Joan, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial. Es limita la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, com són la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i l'AP7 entre Papiol i Martorell, així com també la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten aquest Sant Joan amb un nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrat a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això es demana molta precaució i només fer foc o tirar petards als llocs on està permès. Per cert, les festes del foc duraran el tret de sortir d'aquesta nit en uns 15 minuts a la crema de l'Aro de l'Est, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu aranès. Un ritual antic que dona gràcies als déus. Serà a 11:15, que ho podreu veure a través de la xarxa Més i de Lleida TV, aquesta festa que ha estat declarada Patrimoni Universal de la Humanitat.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Human. Iep, companys, molt bona tarda, família del Tot Country. Comencem avui forts, eh? Això que acabem d'escoltar és Found, el tralla d'en Dan Davidson. Escolta, que aquest noi és un cas curiós. Abans de posar-se el barret de cowboy i les botes, era el cantant d'una banda de rock alternatiu anomenada Tupelo Honey. Però es veu que la crida de les praderies d'Alberta al Canadà va ser molt més forta. Found és una celebració d'aquell moment en el que estàs perdut i de cop trobes algú o alguna cosa que et dona sentit. És pur optimisme de carretera i manta. Però no baixem el ritme, eh? Que aquí hem vingut a fer ballar fins i tot a les vaques del Prat, tu. Ara ens posem una mica més espirituals, però amb el segell d'un dels grans dels 90, un autèntic outlaw amb una de les millors mullets de la història de Nashville, Travis Tritt. Aquest ens porta un clàssic del gospel portat al seu terreny, el famós When God Dips His Love in My Heart. Sabíeu que en Travis va créixer cantant a l'església de Georgia? Doncs aquí hi posa tota l'ànima i el ritme del Honky Tonk, una cançó que ens diu que quan les coses van mal dades, una miqueta d'amor diví al cor ho cura tot. Així que, companys, ajusteu-vos vos el cinturó, els esperons, perquè el viatge tot just comença. Travis Tritt.

I ara seguim amb pols a les botes i el cor a mil. Des del Canadà ens arriba en Jade Eagleson, un tipus que viu al country de debò. Literalment, viu en una granja. Ens porta Rodeo Queen, un homenatge a aquestes dones valentes que manen a la pista i que roben el cor abans de que el cronòmetre s'aturi. És un tema amb un so tan clàssic que sembla tret d'una taverna de Nashville dels 90. Ideal per a qualsevol que hagi perdut el cap per una noia amb més caràcter que un brau de 500 quilos. Som-hi, Jade, toca'ns aquesta Rodeo Queen.

Pugeu el boom de la ràdio, que ara la cosa es posa sèria. Però compte, no busqueu el nom de Silverada en discos vells, perquè fins fa 4 dies els coneixíem com els Mike and the Moon Pies. S'han canviat el nom, però la mala bava i el talent continuen intactes. Aquests texans d'Austin ens porten Might Be Wrong, una cançó que és manual de supervivència de qualsevol de nosaltres. Parla de la tossuderia, de quan saps que potser l'estàs espifiant, que no tens cap de les raons, però, punyeta, decideixes seguir endavant amb el cap ben alt i el peu al gas. És una barreja de honky-tonk clàssic i aquest rock de carretera que et fa venir ganes de demanar una altra ronda. Perquè, escolteu, potser m'equivoco. Puc fer moltes coses de la vida, però posant aquest tema de Silverada, sé que l'he encertada de ple.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I ara, companys del Tot Country, traieu-vos el barret perquè arriba una autèntica reina. Estem parlant de la senyora de Garth Brooks, la gran Trisha Yearwood. Però compte, que ella no necessita el cognom de ningú. Amb tres premis Grammy a la vitrina de casa, ja ens deixa clar qui mana aquí. Us porto un dels seus temes més emblemàtics de l'any 1991, That's What I Like About You. Aquesta cançó és un cant de la imperfecció. En un món on tothom busca la parella ideal de pel·lícula, la Trisha ens diu que el que realment ens enamora són aquelles petites bogeries, les rareses i el caràcter indomable d'aquell que tenim al costat. Com a anècdota us diré que quan la Trisha va gravar el seu primer disc, on s'inclou aquest tema, es va convertir en la primera dona del country en vendre 1 milió de còpies del seu àlbum en un sol any, i era el de debut. Una fita històrica, així que si teniu algú al costat que estigui una mica tocat de l'ala però que us faci somriure, aquesta cançó va per vosaltres. Amb tots vostès, la veu de Georgia, Trisha Yearwood.

Pugeu el volum, que ara arriba el so més autèntic i sense filtres. Ell és en Craig Gertz, un tipus que ha mamat el country de carretera des de que anava amb bolquers. Ens porta Redneck Sunset Beaches, un himne per tots aquells que es sentin orgullosos de les nostres arrels, de les mans brutes de treballar i de dir les coses tal com són. És un crit de rebel·lia contra tot el que és políticament correcte. Com diu el títol, som uns fills de bona mare, però amb el coll ben vermell pel sol del camp.

Avui ens posem el barret per celebrar el que va passar el 12 d'abril a Torrelles de Foix, al Penedès. Ni més ni menys que la tercera edició del Grapevine 32, un concurs que està canviant les regles del joc aquí a casa nostra. Sabeu que ens encanta el Catalan Style, amb aquelles coreografies impossibles que ens fan quedar bocabadats, oi? Però, siguem sincers, a vegades, quan ets a la pista i comença una d'aquelles virgueries, et sents com un cowboy sense cavall. Per això va néixer aquest concurs. Coreografies de 32 passes pensades per a tothom, pels que comencen i pels que volen gaudir sense suar sang. Va ser un èxit total. Més de 300 persones fent pinya, 26 colles vingudes de tota Catalunya, València, Castelló, Vinaròs i fins i tot d'Andorra. Si voleu tafanejar més, ja ho sabeu. Busqueu Grapevine 32 a la xarxa. GRAPEVINE 32. Però ara, prou a xerrameca, posem-nos en mode Ràdio Nashville i anem per la primera. Obrim la pista amb una coreografia que desprèn energia positiva per tots els poros. Es diu All Right i ens la van portar directament des del Maresme als amics de Country Stars de Premià de Mar. Al micro tenim a l'australià més yankee de Nashville, el Morgan Evans. Aquest noi va escriure All Right Hair com un autèntic himne a la felicitat. Es diu que no importa si no tens un iot o una mansió. Si tens bona música i la gent que estimes al costat, tot està all right. El Morgan va escriure part del seu àlbum en una furgoneta mentre recorria els Estats Units, així que sap perfectament què és la llibertat del camí.

Seguim amb les botes calentes. Des de Viladecans, els amics Kick and Two ens fan saltar la pista amb la coreografia Another Man's Trash. La música la posa la Priscilla Block, una dona amb una veu que talla el fum. Cantant aquest Goodwill to Gucci, la cançó és un crit de l'autoestima. Ens recorda que el que per una persona és brossa, per una altra és un tresor de luxe. Com diu la cançó, pots anar vestida de segona mà per sentir-te com si fossis de Gucci. Una dada curiosa, la Priscilla es va fer famosa gràcies a TikTok durant la pandèmia des del sofà de casa seva i ara és la reina del country més descarat.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I directament des de les Terres de València agafem velocitat amb els amics Bravehearts. La seva coreografia va ser Country Year. Al capdavant tenim la veu del jove Delton Davis amb un títol que ja ens avisa, Cows in the Front Yard. I és que, família, aquesta és una història clàssica de granja. La vida es torna una mica boja quan les vaques decideixen passejar-se pel jardí davant de casa en comptes de quedar-se al prat. El Dalton és un d'aquells artistes que manté viva l'essència del camp amb un so fresc i divertit. Si teniu les botes posades, no podreu deixar de moure els peus.

0: Two cows in the front yard.
1: Apa, família, que no s'adormi ningú. Des de Vinaròs ens arriben els Happy Stars per fer-nos saltar amb la coreografia Desperta't. I el títol li va com un guant, perquè la música la posen Dalton and the Sheriffs amb el seu èxit Wide Awake. Aquesta banda de Boston és coneguda per fer un country amb molta energia, aquell que et fa sentir viu, com diu la cançó, ben despert. Una dada curiosa d'aquests nois és que van començar tocant en bars petits i ara omplen estadis sencers sense necessitar una gran discogràfica al darrere. Pur esperit independent.

anem per feina amb una dosi de bon rotllo. Des de Mataró, els companys de The Goldens ens porten la coreografia Fun and Joy. I, nois, el nom no enganya, és pura diversió. La música corre a càrrec de la Steve Helms Band amb el tema What's It Gonna Take? El Steve Helms és un autèntic cowboy de Texas que sap perfectament com fer sonar aquest country rock que et posa les piles. La cançó ens parla d'insistir i de preguntar-se què fa falta per aconseguir el que vols. Ideal per aquells que estan aprenent 32 passes i no es donen per vençuts. Una anècdota. L'Steve és un clàssic dels rodeos de Texas i així que la pols de la pista la porta a la sang.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Ajustem barret i botes perquè des de Barcelona arriben els amics de TheMaverick.cat amb la seva coreografia Girls Go. La cançó és de la que dia Laurie LeBlanc i es diu Where Gone Girls Go. Laurie és una artista canadenca que barreja el country amb un estil molt fresc i en aquest tema ens parla d'aquell misteri de saber on van les noies quan decideixen marxar i seguir el seu propi camí. Com a curiositat, en Laurie canta tant en anglès com en francès, però el seu cor és 100% de Nashville, una melodia d'aquelles que enganxen a la primera i que et fan moure els peus gairebé sense voler.

No us deixeu enganyar pel nom, que aquesta coreografia és ben gran. Arribats a l'Hospitalet de Llobregat, tenim els Chocolate Cowboys presentant-nos aquest Too Small. La música la posa un autèntic Honky Tonker de Texas, en David Adam Burns, amb la cançó Smallest Town on Earth. El tema ens parla de com n'és de difícil passar pàgina en un poble on tothom et coneix i on tot sembla massa petit per amagar un desamor. En David és un dels pocs artistes que ha aconseguit tenir 7 números 1 consecutius a les llistes de Texas, així que la qualitat està garantida.

0: Doncs bé, companys, ja tenim el sac ple de bones cançons per avui. Banjos, riffs, pedal steel i molta vida. Això és el que hem compartit una setmana més a Tot Country. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos des de la ràdio o per ballar a casa o allà on sigueu. Jo marxo, com sempre, amb les botes brutes i el cor ben content. Ens retrobem molt aviat i recordeu, si sona country, sona a Tot Country. Ep, ah, i sobretot, sigueu bons.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
2: That's right.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.
4: Como el corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

is what did I do?

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Qui ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
3: Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i, en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles.

0: Cabrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.